0: les seues fulles, mete. Pues bueno, ja se les ha llevat totes perquè s'acaba temporada. S'acaba la temporada i avui, este penúltim cap de setmana, avui divendres, és l'últim dia en el qual s'etiqueta la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen en els nostres magatzems. Per tant, se'n va de vacances fins la propera temporada, que serà ja, més o menys, ja sabeu, cap al mes de novembre és quan comença la temporada. Així que ens veurem a la propera collita, però també ara és important recordar que ens trobem en un moment del calendari fantàstic que fa un goig veure la quantitat de fruites i verdures de temporada que tenim a prop nostre. No t'està passant quan vas a l'illa de fruites i hortalisses des de la teua tenda o del teu súper de confiança?
1: Jo tinc una dona i una xiqueta que diuen que ara arriba el moment divertit per anar a comprar, perquè és el moment on arriba aquesta fruita de temporada, que sabem que sempre n'hi ha molta varietat de fruites, de verdures durant tot l'any, però ara parlem de temporada de primavera-estiu i amb molt de colorit. Conta, Suni, perquè sé que ahir tu ja l'has mirat i ja saps el que hem de considerar com a productes de temporada.
0: I m'apunto, he de dir-te que m'apunto també a la frase de la teua filla i de la teua dona, perquè per a mi també és un moment fantàstic, sobretot per al consum de fruites en el que se saboregen, no? I en tota aquesta varietat. Però jo avui el que us volia contar és per què són fruites de temporada, per què és important considerar-los. Doncs perquè es troben en el seu estat òptim de maduració. Això que fa? Doncs contribuir a no només a multiplicar-ne el sabor, com diem, no? I a que sigui un moment divertit per a consumir, sinó precisament perquè consumir fruites i hortalisses conreades quan el clima els és més propice té molts avantatges. Tot en sentit veritat, parlar d'aixòs 5 al dia que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, la OMS, per a tindre una dieta equilibrada, el que hem de fer és incloure almenys 5 porcions diàries de fruita i verdura, tenint en compte els avantatges que aporten a la dieta, és a dir, fibra, vitamines, minerals i, en general, poquetes calories.
1: I això en quant a la teoria, però en quant a la pràctica, quines fruites tenim ara de temporada i què teniu ahir també a Benicarló?
0: Doncs mira, ara que estem en primavera i estiu, hem de consumir aliments refrescants, com per exemple les maduixes, les cireres o també la síndria i el meló. En no res, cap a més o menys Sant Joan, a mitjans de juny, ja tenim també produint i conreant la síndria a Benicarló. Per què? Perquè ens ajuden a hidratar-nos i, a diferència de la tardor o l'hivern, hem de consumir, doncs, en aquest cas, aliments que aleshores ens proporcionen més caloreta al cos, com poden ser, pues, per exemple, les cols, tota la família de les bràsiques, o també tots les fruites que ens aporten vitamina C per a combatre els refredats, que en aquest cas ens aporten les nostres fantàstiques mandarines i taronges. I recordar-vos que al súper de Benicarló ja estem donant la benvinguda també als primers productes de temporada, en aquest cas pel que fa a hortalisses, com són les patates i també les tomates, aquestes primeres conreades de la temporada per les nostres sòcies i socis. Per això avui he volgut recordar-vos aquesta importància del seu consum, però la setmana que ve, si us sembla bé, vaig a fer els deures i ens centrarem en Benicarló. I us parlaré del gran assortiment de productes que produïm a la nostra cooperativa per a aquesta campanya de primavera-estiu, que són moltíssimes hortalisses, així com també us aportaré algunes dades d'interès pel que fa a la producció.
1: Doncs ahí, ja t'has ficat deures per a la setmana que ve, Suni, i deures que ja t'has ficat, això sí que ja esteu mirant, ja voleu passar-hi tot l'estiu i ja esteu mirant a IFEMA per al mes d'octubre, ja començant a preparar i mirant el que serà Fruit Attraction 2026.
0: I ja portem més d'un mes, immersos en esta fira, en esta gran fira hortofrutícola que se celebra enguany del 6 al 8 d'octubre en IFEMA Madrid i que enguany celebra la majoria d'edat. Nosaltres participem en ella des del segon any. El primer era una fira nova, vam assistir per veure una miqueta què és el que se testava allí i vam considerar que era una fira en la que s'havia d'estar. Perquè el seu objectiu és reunir les últimes tendències en la indústria de fruites i hortalisses per a rentabilitzar i impulsar cada negoci. Sabeu que en aquests 18 anys s'ha consolidat, per tant, a nivell nacional, com la cita més important del món agrari, i també és un referent en l'àmbit europeu. I la nostra cooperativa, per això, un any més, no se va a perdre, perquè, com te deia, és un event que reuneix a tota la cadena de valor per a impulsar exportacions, generar negoci, fer contactes i també per a presentar les últimes innovacions del mercat.
2: I per això hi ha que estar, clar que sí. Doncs gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE des de Benidorm, Suni López Fibla. En un instant continuem en format Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja.
3: Herrera en COPE.
4: Castellón y Vinaròs.
3: Estar informado.
5: Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes, descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
6: Visualis, porque son tus ojos.
7: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
8: Lo que te hace falta es Fustecma.
9: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
10: En Forestfield cumplimos 40 años y agradecemos a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado en este viaje. Seguiremos trabajando para llegar mucho más lejos. Todo lo que necesitas para tu carpintería en un solo lugar. Tableros, tarimas, herrajes y herramientas. Calidad, rapidez y atención personalizada como siempre. Forestfield, 40 años ofreciendo soluciones completas para tus proyectos.
11: ¿Tienes un comercio? En Mindcash, TPV and Cash te ayudamos a optimizar tu negocio. Te ofrecemos TPV y balanzas adaptados para que tu día a día sea más fácil. Además, instalamos cajones automáticos de efectivo para una gestión más segura y eficiente. Pregunta por nuestras condiciones especiales y servicios personalizados. Mindcash, TPV and Cash. Visítanos en calle Manuel Azaña, número 4, Castellón.
12: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis, así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
13: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es. Cuando es algo importante, no improvisamos, no firmamos sin leer, no dejamos nuestras decisiones económicas al azar. Entonces, ¿por qué hacer la declaración de la renta solo? Un gestor administrativo revisa tu declaración y te asesora con seguridad. Una recomendación de los gestores administrativos de Valencia y Castellón.
14: Hola, Almasora. Des de Renga Finestres i Vidres desitgen que estigueu passant unes bones festes. I si el soroll no vos deixa descansar com cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants amb la qualitat de Tècnic i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga Finestres i Vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
15: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964-25-30-50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
16: A la Fira del Vi de les Useres cumplim 12 anys. T'esperem els dies 23 i 24 de maig amb cates programades, degustacions, dolços, exposicions, productes gastronòmics i activitats per a totes les edats. Els dies 23 i 24 de maig brinda amb nosaltres a la Fira del Vi de les Useres. Tradició, sabor i gastronomia. T'esperem.
17: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.